Aquests són els nostres consells. Abono per les plantes. Si teniu un aquari o una peixera, no tireu l'aigua quan la canvieu. És un abono molt bo, natural i nutritiu per les plantes.

coneguem les nostres dites i refranys. A poc agafen sa mare. No convé precipitar-se per fer o aconseguir una cosa, sinó que amb moderació i constància tot arriba a obtenir-se.

0: Són la Beatriz, d'aquí de Bunyola.
1: Som en Bernat de Vivero.
2: Som en Biel de Montuïri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Llibres banyats. Per què no s'aferrin les fulles unes en les altres quan s'ha banyat un llibre, poseu-lo dins el forn calent amb la porta lleugerament oberta fins que s'aixugui.

coneguem les nostres dites i refranys. El foc té superior, però l'aigua no. Ho diuen els poruts d'embarcar-se.

Per tu tan sols, per tu, hermosa nina, d'amor ardent el meu cor sent un goi diví. Que és gran l'estimació que m'indomina, ja ho comprendràs quan estaràs sola de mi. Ai, sí, sí.

0: Tomás Miquel de Manacor.
1: Arturo Rosselló de Palma.
2: Ana María de Pedra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta.

Aquests són els nostres consells. Mobles de pi. Perquè els vostres mobles de fusta de pi recuperin el seu aspecte original, feu-los nets amb un pedaç banyat amb oli de lli i unes gotes de llimona. Fregueu en suavitat fins que la mescla hagi penetrat dins el moble.

coneguem-nos els nostres dites i refranys. Tal antany, tal enguany. Ho diuen d'una cosa que va tan malament com abans.

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mand una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

sense tu no és lo mateix cada dia. M'agrada molt pensar en tu. M'ho oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i et soc un sot

0: Dona Paquita de Palma.
1: Som en Pep de Sant Cervera.
2: Som en Pep Antoni Gomila de Monterrey.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Conservar les flors. Perquè les flors de gerros se mantinguin com acabades de tallar un parell de dies, existeix un remei natural que dona bons resultats. Inserteu a cada bla de les flors un tros petit de taronja. L'àcid cítric que tenen és el millor antioxidant i fa que les flors durin més.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som
1: en
2: Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
3: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

coneguem els nostres dites i refranys. Ca que lladra no mossega. Se diu de les persones que criden molt i no solen fer gaire mal.

0: Som Andreu de Serenal.
1: Soc Anna de Palma. Soc Nani de Sant Cotoner.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el mango extra granel a 2,69€ kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 18,75€ kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50€ kilo y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25€ la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A.
4: Tu fontanero puede vender tu casa, y tu peluquero, y tu cuñado también. El problema no es quién la pone a la venta. El problema es quién responde cuando aparecen los problemas. Vender una propiedad es mucho más que abrir una puerta. Es informar, negociar, proteger y acompañar. Si quieres vender, confía en quien lleva casi 30 años resolviendo problemas. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
5: Arriben les festes de Santa Maria de la Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de la festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
6: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta el programa a movipalma.com.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

Aquests són els nostres consells. Taques de rovell. Si el vostre camí o brusa s'ha forat aquest de rovell, poseu unes gotes de llimona damunt les taques i deixeu la roba en el sal perquè s'aixugui. Repetiu l'operació fins que les taques desapareixin.

0: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntamiento de Palma.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
3: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
5: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
6: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada per Grupway. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupway.es. Tot en els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grupway, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagis fet un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

0: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
1: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
2: Uf, quina calor! I avui què feim?
3: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi. Això és que a teva.
4: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¡Eso es!
1: Coneguem els nostres dites i refranys. A casa pobra, qui no hi du, no hi troba. Vol dir que no hem d'anar a demanar ajuda a qui la necessita més que nosaltres.

0: Anna Patita de Rafal.
1: Sona Catalina d'Espoldes.
2: Anna Maria Magdalena de Salaneig.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
1: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Molt bon dia, tu i si jo, meva prieta, com esteu? A Ràdio Murta, ma Manu Blanco. Escolta, Manu, avui m'he aixecat un poc més marxosa i tinc ganes d'escoltar una cançó de nostra llengua. Per exemple, Abans del Tsunami, d'en Pere Gené. Ai, no, no em deixis així, no, no em deixis aquí. Bon Jesús, quin desastre de veu. Posa la cançó, Manu, Ràdio Murta.

0: De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
2: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
3: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
4: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta'n el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
5: Hola, Ràdio Murta. Som la Coloma de Sant Oliva. Manu, a lo millor t'ho he dit un poc tard. Però dia 12 fa anys que el nostre gent remor va deixar. I de part de nostre i de tota la família volien dedicar-li una cançó per a tots els pares del món. Shakira, canta tu. Pues aquest dia és per ell, que allà on estigui, que estigui bé, no l'oblidem mai. No hi ha cap dia que no pensem en ell, cap dia. Tan jove, amb 44 anys. Mos va deixar i va deixar aquest nen tan petit. Si ho ves ara com està, és el més gran que seria més gran que Manu, si demà pot posar divendres, t'ho agraïm molt. La primera hora que jo ho pugui gravar, no te sap greu, però envia-la a nen perquè ara ja tenen institut a partir de demà. Gràcies, Manu.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
3: Bueno, m'agradaria sentir una cançó que un dia d'ara es posa el que no sé què se titula. És aquella que diu que el Maro... Estàs xerrant amb ses mares i no sabe quién són sus hermanos. Però no sé què se diu aquesta cançó, però me va agradar molt sentir-la. Vale, gràcies, quan te vengui bé. Jo les escolto el dia.
4: Por cada muro un lamento en Jerusalén. La dorada y mil vidas mal gastadas

0: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença Domiño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674.
1: Club de Escuela en Rabasa, Ses Torres, para gente de 18 años en adelante y menores acompañados. Baile bot, baile de salón, baile en línea, sevillanas, gimnasia, corte y confección. Miércoles y viernes a partir de las 16 horas, bingo. Y cada sábado a las 20 horas, cena de pamboli y baile, hasta las 23:45 horas. Info y reservas al 629-312-564, en calle Francesc Frontera 19. Club d'Escoi d'en Rabassa, Ses Torres.
2: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Base Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Base Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
3: A la Ràdio Murta, mira, som la Francisca de Menorca i voldria per dia 11, perquè el dia 12 de Sant Nan de Maria, i no pot ser. Voldria la cançó... Ai, ara no me'n recordo. Amor és mi canció, d'aquesta so que es diu. Si no és això... Oh. Amor, jo que sí, tu ho sabràs. Amor és mi canció. Però dos cavalloies, això és el museu. Jo de dic a Ana Maria Mercadal, la meva filla, Ana Maria de Pedra, Ana Maria Magdalena de Palma, Ana Maria de Palma, Ana Maria de Campanet, Ana Maria de Pedra, Ana Maria Magdalena de Santanyí, i després Ana Lluïsa Dinca, Ana Àngel de la Torre, el senyor Tomàs de Barro, Ana Issa de Rafael Nau, Ana Nati de Sant Oliva, i Ana Cordova de Sant Oliva, Ana Fina de Sant Serra, i tots els que escolten Ràdio Murta, si pot ser. Per divendres, aquesta cançó que toc que es diu Amor és mi canció. Bueno, si no és així, tu ho sabràs, però us cavaloies. Vale? I per tots els que escolten Ràdio Murta, per divendres, perquè dissabte et Sant Nan de Maria, però com que no hi ha felicitacions, te pots per divendres, si pot ser. Vale? Gràcies, moltes gràcies, Manu. Moltes gràcies, Ràdio Murta. Sense vosaltres no aniríem un món. Gràcies.

0: a que a la millor hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Hola, bon dia. Són la Margarita de la Base dels Toros. Volia demanar-te una cançó de El Mundo i, si és possible, una de Tomo Peña de la, Ara Plou. Molt bé, moltes gràcies. Molt agraït de tot.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
3: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicente, la Ràdio Murta. Mira, Manu, m'agradaria escoltar dues cançons. Una que és Maldita la mano i Presumida. Ja no me recordes, no sé qui la canta, però suposo que tu ho sabràs. I entonces, pues, nada, la dedicaria a Coloma de Sant Oliva, a el meu Barceló, a el meu cunyat, després a el senyor Tomàs Navarro, a la meva cosina, a la meva germana, a la Maria de Petra, a la Blasi, a la Carmen, a la Maria Magdalena de Santinyí, a la Carmen de Sant Serra, un besito, la Nati de Sant Oliva i la Francisca de Menorca. I bueno, Manu, pues ja m'aposes, tira, estic encantada, perquè fa molt bé, ara no és tu, no pas que no, i, però bueno, fa molt bé, ja ho vaig dir una vegada, tot i ara, som repetitiva jo també. Però bueno, molt bé tot i moltes de gràcies, Manu, passis molt bé i fins que tornis. Ale, un besito per tots. Adiós, adiós.

cert que és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
1: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat de Sainz y Queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom en col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado, en calle Econom Caldentei junto Plaza Sant Jordi. Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
2: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
3: Hola, som la Cati de Llumujó i m'agradaria escoltar una cançó de Juan Ambidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Ave Maria. Se la dedic a tots els meus amics i amigues d'Esplà de Natesa, de Sineu, de Llumujó, de Serenal, de Palma, a tots els que escolten Ràdio Murta. Un beso molt fort per tu, Manu, i moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: 4-203-674. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981. No te perdis les rebaixes de Yespamau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespamau, especialistes en talles grosses. Yespamau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. A Yespamau, vos esperam el pròxim diumenge, dia 20, en el Mercadet d'Oportunitats de Muro.
1: Hola, bon dia, sóc la Maria de Soia. Volia dedicar el dia de Santa Maria, però com que cau en dissabte, avui sí, podria ser per divendres. La darrera hora, si pot ser, perquè de matí no hi són tots. I m'agradaria que escoltar que el dia de Santa Maria, que la meva filla fa festa, i jo també. Que bonita és l'amor, però no sé per qui la canta. I després, si pot ser, fem l'aniversari de boda, jo i el meu home, que encara som vius, gràcies a Déu, i fa molts anys que som casats, i volia dedicar una cançó. Más allá de l'altre mundo, pot ser? I si no, els que me'n posin, estaré molt contenta, perquè estic molt contenta de Ràdio Murta i de tot, i molta salut per vosaltres i per tots. Moltes gràcies. Si podria ser, hauria de ser de 2012 a ser darrere, si pot ser. Moltes gràcies i moltes recordes a tota Ràdio Murta. Molts besos per tots. Gràcies.

0: ¡Atención! La Monumental de Muro se prepara para una gran tarde taurina. Desde el 1 de septiembre podrás visitar los Miura en los corrales de la Plaza de Toros de Muro. Y el domingo 13 a las 6 y media de la tarde, gran corrida con el rejoneador Ferrer Martín y los toreros Damián Castaño y Jesús Enrique Colombo, con 4 toros de Miura y 2 novillos de Cuevas Bajas. Consigue ya tu entrada y vive la emoción en directo. Domingo 13 de septiembre a las 6 y media de la tarde en la Monumental de Muro.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chaps, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per a triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-439785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Sant Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Sant Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, Bicicletada Familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa y tradición. ¡Te esperam!
3: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

Ué, ja som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta. I demano també. I els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

0: Atención, novedades en Can Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Can Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

Hola, som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco, i bueno, esperem que us agradi.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan ve coca, coca. Quan ve teada, teada. Vol dir que cal adaptar-se a les circumstàncies.

0: El tango no és cap música ni cap cançó. El tango és un sentiment que surt de l'home dentro. Se posa la mà al frente, se mira l'horizonte i dius amb vos fruneme. Tango. Si un cas no t'entenen, dius amb vos més fruneme. Tango. I el tango se canta de cap de nas. Que en foraster se diu de cabeça de nariz. I això és el tango mindango. El tango de ses paparres. De calo que digui la gente que lo de met són putades. Voldria que me fessi buscar-ho. Si jo dic, va, qui sí, volta digueu, qui sí, qui sí. Perquè qui sí, qui sí. I xupa, xupa. M'agrada quan dic xupa, les dones totes diguin, xupa, xupa. O dic, xupadre, però vamos, xupa. Voldria que em fessi buscar-ho perquè si no la cançó no té gent de gràcia. Va, qui sí, perquè qui sí, i xupa.
1: Xupa, xupa.
0: I xupa.
1: Xupa, xupa.
0: Drevo xupió.

Això és m'enteneu? Aquesta remenada d'anca, de cul i de perdiu a l'osa. Ara cosa, la aquí sí. Això heu de prendre, aquest toros. Això. Perquè aquí sí. I sopar. De lo supió.

ara ve la part frunebe. Jo és que xerri idiomes, com se feu. Frunebe vol dir que jo... Certo. I un vespre en què la luna i assomava l'ut amb ella i se cosa d'una donceja i alumbró la meva pica dura. Sense compassió ninguna, a pena baix, jo li llegué i el meu pic

0: dis per tocar sorga. I en entro, ell em va romper el capulló, però jo de desvirgué.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Stanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicastanislaoplanas.com. Doctor Stanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
4: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
5: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
6: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
7: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

quan a l'amor ja li has dit que sí. Arbres de mama, qui el va sembrar, per et vol sabrà.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntamiento de Palma.
2: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede, pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: Aquests són els nostres consells. Pintura en els vidres. No vos poseu nerviosa ni nerviós si els pintors vos han deixat les finestres plenes de taques. Se fan netes amb facilitat fregant amb un pedaç banyat amb vinagre calent.

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble.

0: Cada día. ¿A on? A Canal 4 Televisió.
1: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: ¿Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
3: Coneguem les nostres dites i refranys. S'agraviat mai dorm. Vol dir que és qui ha rebut un agravi sempre espia l'ocasió de vengar-se.

Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Són de Cati, de Palma.
1: Són de Cati Moulà de Serràpica.
2: Són de Cati de Civileta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Pam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: Salida del vuelo con destino a la fe.

0: Pardo, obert de 12 i mitges migdia fins a les 4 i mitges hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Quiero rayos de sol.
0: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
2: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A.
0: Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
3: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
4: Aquests són els nostres consells. Nicotina a ses mans. Si sou fumador o fumadora i teniu els dits tacats de nicotina, proveu a fregar-los amb un cotó banyat de ginebra. A la majoria de casos, les taques de nicotina se van reduint paulatinament, acabant desapareixent.

coneguem les nostres dites i refranys. Una flor no fa estiu. Vol dir que no es pot prendre com a prova d'un fet general un cas isolat.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: Anna Cati de Sóller.
1: Som Isabel de Sant Clavera.
2: M'en Renat de Sant Ferrer.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Sabíeu que a l'any 1878 se va inaugurar la línia de tren entre Palma i Manacor?
1: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 des migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat de Sainz y Queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto a Plaza Sant Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet Aixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
1: Ei, tens pla per dijous?
3: Una nit d'estiu.
1: Xarop, té sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música. Ja tornen els bunyols.
4: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
5: Fent camí, ses coses des Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Aquí som, som aquí. I si t'agrada, digue on els teus amics a Ràdio Murta, a la 88.4. Aquest espai, ses coses des Güell, fent camí amb el Grup Güell. I és que mos estan passant superbé, vos ho dic, perquè el micròfon ha tancat. Estem aquí, que apareixem quatre amics locos que s'ho estan passant molt bé. Això diu molt del companyerisme, de la germanor, de l'amistat i de les bones intencions que tenim tots i cada un des que estem aquí en els estudis de Ràdio Murta per xerrar d'una altra iniciativa fantàstica amb el Grup Güell. Per això tenim en el seu presi, qui comanda, que és en Xisco Bousa. Xisco, molt bones.
6: Això que comanda...
1: No comandes ni que a teva, m'has dit
6: no,
1: l'altre dia.
6: No, perdona.
1: Escolta,
6: mon
1: diu,
6: pare
1: no comanda...
6: Mon pare deia que hi ha dues classes d'homes. Sí. Els que reconeixen que no comanden i els que no comanden.
1: Sí, ja i ja està, no?
6: Ja està.
1: Ja està.
6: Tenc una dona al costat que no xerra que de gens.
1: Sí? Què dius?
6: I un poble s'altre, què pot fer?
1: Un po... Això, però és un xiste, escolta, sí. Però és un xiste, diu. Diu, va el presi del Grup Güell amb un poble i amb una senyora que no xerra i diu... Això ha començat així, no? Correcte. Així. Molt bé, i doncs, si t'apareix, Xisco Bousà, presentant Ana Maria García, perquè resulta que ma mare és Maria Garcias. Alerta. I ella, Ana Maria García, amiga del grup Güell, amiga del grup 4 i de Ràdio Murta, de Som Aquí. Què tal? Com estàs, Maria?
7: Beníssim de tornar a ser aquí. Jo vinc encantada.
1: Nosaltres encantats de tenir-te aquí.
7: Sempre, sempre.
1: I sempre que mos ho passam de bé. En Biel Pepis, que és aquest cuiner, maldament, ell diu, jo no som cuiner, jo som tal. Jo sempre feim una rialla quan xerran d'en Xisco. No monarreim d'en Xisco, monarreim amb en Xisco. Alerta, no és la mateixa. Biel Pepis, cuiner, com estàs?
8: Encantat, bé.
1: Cuiner, pobler?
8: Cuiner, res de pobler, cuiner.
1: Pobler. I amic?
8: I amic.
1: Molt bé.
6: Això ho deixem fer.
8: Sí. No ho deixarem fer, no. Jo no tenc enemics.
1: No, molt bé. Ho sé cert. No, no, i te dic una cosa, i ser enemic teu, jo no me voldria barear amb en Biel. Xisco.
6: Ja el tenc bé, perquè ens adonem molt bé, per tant...
1: Alerta, Biel.
6: Queda anul·lat.
8: És igual, no anirà per dir-me l'hora passada.
6: No, va. Bé, no m'ha xerrat el que vols.
1: Vols que no... Sí. Passa a palabra. Sí. Compte-mos avui en aquests amics del grup Güell que participen, a part de que han de xerrar de la Fira de l'Esport i d'un grapat de coses. Comença, Xisco, i que tu dus la batuta.
6: Bé, l'any passat varen fer la trobada de ball i música en el Camp de Mallorca. Enguany, en David Salom ens va dir, hombre, el podríem fer a dins la fira de Port, que feia 10 o 12 anys que no se feia. A més, coincideix en el 50 aniversari de Sant Moix. I, com sempre, de cada dia mort donen més feina, fem un triplete. Fem dissabte, hora baixa, farem la fira d'esport, que vendrà na Maria quan l'any passat va venir, vendrà l'Assumpció, Vall de Bot, ben ballat i ben sonat.
1: A mi meus també.
6: A mi teus. I després que veurem un sort dimonis. Que aquest tipus ha ficat tu.
1: Escolta, això els dimonis m'agraden moltíssim. Sí. Jo per ti, sí, jo som de Capocorp, que són de Llumajor i de Porreres. I jo, els dimonis, m'encanta. És un símbol nostre, dels mallorquins.
6: Exactament. Aposta que veure en els dimonis, que és un símbol mallorquí. Com tu saps, el Güell, ante todo, és mallorquí.
1: Exacte, va. Mallorquinitat.
6: També vull agrair, vull aprofitar avui per donar el apoyo meu personal a els nostres companys de Ceuta.
1: Mm.
6: Que estem amb ells per tot i per tot.
1: M'agrada molt que facis aquest comentari i, si me permets, ja que som amics i mallorquinistes, vaig veure en el partit de Sant Moix del Mallorca-Ceuta una cosa que no havia vist mai a un partit professional. Què era? Va començar el partit i van aturar de jugar en el segon 1, tant els jugadors del Ceuta com els del Mallorca, i pareixia que no havia començat el partit. El partit havia començat.
6: Correcte. Això... Jo era...
1: I, a Sant Moix.
6: I he sabut això que de tu perquè vaig escoltar per la ràdio.
1: No, jo me'n vaig donar compte sí. Tot d'una. Perquè primer vaig dir, que és que no ha pitat. Jo he escoltat el servei pitar. Sí que havia pitat. Sí. Però ja havien arribat a un acord i va ser una passada.
6: I una cosa molt guapa que hi va haver, que hi havia moltes banderes espanyoles.
1: Sí, sí, sí. I saps que han dit directament des de Ceuta, que això t'agradarà, Ceuta, el pueblo ceutí nunca olvidará este gesto mallorquín. Va. És a dir, està bé, se me pares pel de punta. Ei. O sigui que ho tenen en consideració. Molt bé, gràcies per aquestes paraules, perquè jo els ho compartesc.
6: Vale. Idò, tenim aquí Ana Maria, que és...
7: Que no xerra.
1: No l'he sentit dir ningú, de moment.
7: No me deixa xerrar.
6: Perquè fa una hora que el tinc en el cotxe més xerra de les dents. A mi m'encanta.
1: No te fa falta posar ràdio morta,
6: no. Comencem en el ball, començam amb ella,
7: sí.
6: Ens tocarà música de les seues, que és molt música guapa.
1: Lo nostre.
6: Li demanarem que ens canti, en què tinguem música mallorquina, que ens canti qualque manera.
7: Vale,
6: que
7: els vale.
6: Canta molt bé perquè l'altre dia vaig sentir i m'ha agradat molt. I el diumenge farem una cosa com van fer en el Castell de Berba, que és infantil, juvenil i per tots els edats. I farem el grup de muñecos que feien cada any, Zumba, que són nostres també, i després hi haurà el grup de joves que van actuar a sortir de Güell, en so duo de Salota i el jove, i després, gràcies a la col·laboració d'en Manu, ho he d'agrair perquè ho ha fet ell, tindrem en Xanquito, si no mal de món.
1: No, molt ben dit.
6: I en Manu no sé què potser farà.
1: I jo faré serpellot, la bobota.
6: No, com sempre.
8: No sé. Bé,
6: i després, tot això, hi ha la nostra querida amiga Paquita, la nostra Joker, que farà la directora.
1: És una passada, Ana Paquita.
7: Uau.
1: És una passada.
7: És un llamp, és un llamp.
6: És un multiús.
1: Això m'encanta.
6: A més, t'he dit una cosa, me'l va demanar l'Institut Municipal de Deports que col·laboràssim, i Ana Paquita, dissabte de matí, estirà el Pedro Cañón donant música per l'actuació des de matí.
1: Me consta.
6: Farem, és a dir, que el Google farà dissabte de matí, dissabte de baixa i diumenge fins a les tantes, perquè el diumenge estem mirant que a Ventura venguis una botucada també dissabte.
1: Si podem ajudar, ajudant, Xisco. És a dir, ha de venir una botucada.
6: Ha de venir.
1: Ja m'has entès, d'una manera o l'altra.
6: I després farem el que fem sempre, la penitència de menjar un arròs poble.
1: Perquè a menys que Pit li surt bo.
6: Exactament, jo crec que sí. Jo crec que aprenguent.
1: En Biel està tancant el puny, alerta.
6: És igual.
1: Estàs tu d'hora.
7: En Biel diu, alerta.
1: Sí.
6: En Biel, com sempre, que no tot sol fa arròs pobler. Per abril molt va fer un frit que va dur per 30% més.
1: Escolta, que bo que va ser aquell frit. El vaig protestar.
6: I va faltar el frit. Va faltar frit, però ja en repetia.
1: Ah, val.
6: Són els pobles que tenen, que mos fa massa bo i després repeteixen. Hauran de canviar el sistema. Bé, ara podem donar la veu, si te parles bé tu, que és el director del programa, Anna Maria, perquè...
7: No, és que jo no xerro. M'ha dit a dins el cotxe, tu allà calladita.
1: Xisco, vols que li facin qualcuna de les nostres? Tu i jo, que som punyeteros.
6: Sí.
1: I ja te pots preparar, perquè just antes de que acabi aquest programa, te farem que mos cantis algo a capella.
7: Us cantaré una venera.
1: M'encantarà.
7: Ja
1: la
7: tinc preparada.
6: Home, però podria anar molt bé perquè Ventura plouria.
1: Ah.
7: Ja la tinc preparada.
1: Sí, després, quan tu vulguis, mos cantaràs un bocinet de lo que tu trobis.
6: Idò, han tingut un fallo, Manu, perquè hauríem d'haver dit que
1: en Biel faràs coros.
6: M'ho fiqués un fritet, que ho fa molt bo.
1: Un fritet. Sí. Entre el fritet, ell i cantant, ja era molt, molt bon d'aquí, de Ràdio Murta. Molt bé. Conta-mos un poquet, maldament, nosaltres ja te coneixem, conta-mos un poquet el que és la trajectòria vostra i què és el que fareu directament a el que és la Fira de l'Esport amb el grup Güell.
7: Bé, la trajectòria nostra ja saps que és del 2012. Nosaltres des de la pandèmia vam agafar el grup, el vam agafar jo i la meva parella. Fem de tot. Fem habaneres, cançons populars i moltes ballades populars. De fem de tot. Ara vam estar actuant a Inca i el Bala d'allà li va agradar tant que va dir teniu que venir a xerrar amb jo perquè habaneres sou espectaculars.
1: Deixem que te digui una cosa i en Xisco ho sap perfectament. En Virgilio Moreno, que era molt amic meu, si és dels polítics que si diu una cosa la fa.
7: Sí.
1: Això és extraordinari. Sí. Xisco, perdona, això avui en dia no sol passar.
6: Manu, arribes tard, jo li fa estona.
1: Però què és així, Xisco?
6: Em vigilo per jo...
1: Els des que diuen i ho fan.
7: Sí, sí.
6: Com vigilo, tu que saps, sempre ho he dit, per jo és un 10.
1: Sí, totalment.
7: I molt bé, fem moltes cançons, el que ens demanen. Vull dir...
1: Però els estils musicals, així com ens ha xerrat, a part de veneres, de ball quandany, ball popular...
7: Ball mallorquí.
1: Ball mallorquí. El que alguns diuen ball de bot, ball de boleros...
7: Sí, sí, mira, ara el dia 2 actuem a la plaça Madrid, en Esportí. Cada any fem una ballada allà. Cada any.
1: Que són les festes del barri.
7: Les festes del barri, doncs cada any ens criden. I el dia dimecres fem una ballada popular.
1: Quants sou?
7: En total som 15 persones.
1: 15 persones?
7: Entre cantaires i músics en directe. Tot és en directe, eh? Músics en directe, tot.
1: 15 així mateix?
7: Sí, sí, sí. Hi ha dues bandúrries, hi ha guitarres, hi ha de tot, tot, tot. I cantem, doncs, en total 15 persones.
1: I vosaltres què feis? Directe. Que bé. I vosaltres què feis? De tant en quant quedeu per assetjar? Com ens
7: sí, cada setmana. Cada setmana anem al club de Son Fortesa, allà a Son Fortesa, que els dimonis venen d'allà, que anava a dir els dimonis que venen de Son Fortesa.
6: Desment.
7: Nosaltres tenim allà el local allà. I els dimonis els han fet ells, eh? Són aquelles persones
1: allà. Això és una passada.
7: És fantàstic,
1: no és així, Xisco.
7: Molt. Ho han fet
1: ells amb un carinyo. Que
7: participin. Sí, sí.
6: Tu saps que han fet el Güell, a més de Mallorquinat, poble i cultura, són medioambiental i social. I la veritat és que disfrutes d'estar amb aquesta gent, tant del MET com del MATER, que enguany m'han enviat voluntaris per l'entrega de material, i és, molt, és un plaer fer feina amb aquesta gent.
7: Molt, a mi m'encanta. I fan unes activitats fantàstiques.
1: Vosaltres, habitualment, la vostra actuació, quina durada té, més o manco?
7: Una hora.
1: Una hora, o sigui, ho tens així?
7: Una hora, una hora. Si demanen més, més, però com a mínim, una hora.
1: Clar, imagina que quan sou vosaltres només, doncs no hi ha problema, però ara en aquest cas, per exemple, a la fira, quan hi ha distintes actuacions, doncs per quadrar el que se diu el timing, els horaris i tal, dius, hem de fer un espectacle d'aquesta durada, més
7: sí,
1: o menys.
7: Sí, si ens diuen tres quarts, doncs farem tres quarts.
1: Exacte.
7: Però normalment és una hora el que fem.
1: Una hora,
7: exacte. I bon, aquest dia farem una ballada popular.
1: Que bé,
7: sí, sí,
1: que
7: sí.
1: Bé.
7: I bueno, ja que m'ha dit en Xisco, entremig de la ballada cantarem dues habaneres. Mm. Ho tenim tot preparat, Xisco, no m'agafes de nou.
1: Jo t'ho dic una cosa, li vaig comentar en Xisco, nosaltres vam estar fent i fent publicitat antes que he dit el Pallot, dels Arpallots, Habaneres Band i d'altres actuacions. Ostres, hi ha una gentada, sobretot de la gent gran, li agrada molt les habaneres, però t'asseus i disfrutes, eh? Veure...
6: Jo els vaig anar a veure l'altre dia en la residència de Bona Nova i si que em va encantar.
1: Veus?
6: Bé, m'encanta a mi.
7: Sí.
6: Dia 2 no hi podem anar a vos, perquè dia 2 hi ha una concentració a cort apoyant els nostres companys de Ceuta.
1: Quan és la concentració, dius?
6: Dia 2 de setembre, si mal no recordo, de 8.
1: Val, molt bé. Si t'apareix, tu ja pots anar encalentint un poquet, perquè
7: jo, ja tinc la veu calenta, no te preocupis.
1: I xerrant d'encalentir, qui encalenteix l'arròs i es fondo i tot, és enviar el Pepis, no?
6: Primer comença per fondo, després fa l'arròs.
1: Sí.
6: Crec que es fa així, no ho sé.
1: Com se fa un arròs, perquè el mèrit que té Biel, que sempre ho comentam, en Xisco i jo, és que si mos costa de vegades fer un arròs per un parell de persones que surti com ha de sortir, quantes per tantíssima gent encara té molt més mèrit.
6: Sí, bé, però hem de recordar que se poden apuntar per la pàgina web per apuntar-se, perquè hi ha places limitades, i que han dut plat de so i cuera, perquè forqueta no va bé.
1: Estan xerrant de dia 20. S'arròs Pobler.
6: Diumenge.
1: Diumenge dia 20, d'haver les dues.
6: Més o menys.
1: Serà després de les actuacions.
6: Exactament.
1: I han de dur plat, cuera i tassó.
6: Sí, perquè Forquet em va enviar que no anava bé.
8: Hombre, i també dues platades de fondo, si no...
1: Sí, sí, si vas amb un plat pla...
6: Hombre, és un pa...
1: Escolta, l'hauràs de menjar espès, perquè l'hauràs de demanar...
8: Això va a gust. Ho valen espès, espès, i ho valen clar, clar.
1: Demen, no. Contem-nos un poc, Biel.
6: És veritat que aquesta empresa no és sèria.
1: No. Quan vas començar tu, perquè tu sempre mos dius el mateix, ja quan te van tenir Canal 4, que dius, jo no som cuiner, jo faig arròs i ja està. Però quan vas començar tu amb això de dir, ostres, és que jo m'agrada posar-me a fer arròs?
8: No, ja... Va néixer amb una tonteria. Vinga, dir que no...
1: No ve de casa, de ton pare, ta mare o tal?
8: No, les cases de sa poble, pues, els diumenges feien arròs de calderó.
1: De calderó?
8: Arròs de calderó... I feien arròs de calderó, o sigui, no paella.
1: I què és de calderó?
8: Pues...
1: No és arròs brut?
8: No, com sa paella, però... Com que si fos un arròs brut, però... Sec. Arròs sec, que den...
1: Val, però no és paella.
8: No és paella. Això de paella...
6: Un arròs mistó.
8: Això de paella és de fora, no és d'aquí.
1: Ja. I doncs vos diré una cosa. I si és cert que el que vos diré no vos sorprendrà gens. Fa poc vaig estar a València. Fa poc t'estitxaran de fa un parell de dies.
8: Allà fan arròs en coses.
1: No.
8: Sí.
1: Sí, sí, arròs en coses diuen.
8: No. Quan, jo m'ho varen dir.
1: Quan nosaltres feim tal... Vos puc assegurar, i que no s'enfadin els nostres amics valencians, jo ja havia escoltat tal, que la pitjor paella que he menjat a la meva vida va ser València, però de ben de veres, ho dic, o és que no és dolenta, però sabeu que les mallorquines que he menjat són molt millors.
6: No, jo crec que...
8: S'aigua.
6: Jo et diré una cosa, estem acostumats a menjar d'una altra manera.
1: Nosaltres mengem bo. Escolta, quan surt de fora te'n dones compte de que nosaltres mengem bo.
8: Bé, però això te'n vas a València, i jo he estat a València, he estat a Cullera, he estat a Sueca, i no té res que veure en el que fan, per exemple, a Capital, o el que fan, diguem...
1: Perquè molt grossa és la comunitat.
8: Sí, allà jo, a casa particular, i no té res que veure. No, però això, no té res que veure.
6: Vial, això és igual.
8: Bé, però això és igual que aquí.
6: Brut de Lloseta, per un doi, no se mateix de la Pobla, ni mateix de...
8: Claro, això és el mateix, però...
1: Tu aniràs, per exemple, al restaurant Escruze, sí, on aniràs a una altra banda i no és el mateix, no, que són bons,
6: sí,
1: tots.
6: Però que escoltar, cada...
8: Claro.
6: Ja diu que cada maestrió té el seu brillo. Sí.
8: El problema és aquest, que tu fas una cosa i ho fas bé, no passa res. Ara, clar, te surt d'una altra manera.
1: I conta-mos, però això va sortir com a jugant, perquè fa un grapat d'anys... Que va...
8: Sí, que va ser... que el bàsquet de la Pobla se n'anava a pique i van agafar el fill major de directiu i se van encollar a final de temporada, han de fer qualque cosa per animar i que el fill meu diu mon pare, farà un arròs.
1: Ah, ja te va ficar tu dins el passió.
8: I ja està, ja sense saber res. I me diu, han de fer un arròs per final de bàsquet, vale. Però ja havíem fet en sols amics i això, però res.
1: Però per quanta gent havia arribat a fer?
8: Res, per 50 persones, 60.
1: Escolta, diu, res, per 50, 60, feu tu.
8: No, però, és, o sigui, la neta va ser que no teníem ni Calderó, no teníem res, perquè jo fins a 100 persones tenia. Però, claro, me diu, i que seran molts? I me diu, no, i van saber 250. I ja me veus jo allà cercar material de Calderó, fogons i de tot. I van començar.
1: I fins al dia d'avui?
8: Sí. I, això és igual que quan saps qualcant bicicleta, qualques amb una petita i amb una grossa.
1: Sí.
8: Només que has de tenir bicicleta.
1: I per preparar per tanta gent, perquè, Xisco, tenim idea de quanta gent haurà, perquè tu has arribat a fer, el màxim que has arribat a fer, Biel, per quanta gent ha estat?
8: Hombre, en Xisco era el Malluc i me va dir, diu, 1.000. Me va dir, 1.000. I jo...
1: Això és un número redó. Ho va fer per ajudar-te.
8: Exacte, però tu quan fas el Calderó, pues, tu dius aquí no som 1.000. I també duts les paroles i tal, dius aquí som més, jo què sé, no sé quants eren.
6: Mira.
8: Però no eren... 1.000 segur que no eren més, segur.
6: 1.000 dòlars,
8: ja està. Bé, claro.
6: És que me demana a mi, si això quan serem? I jo li contés, no de sempre.
8: Claro.
6: Dilluns o dimarts te contestaré. Perquè si està...
1: És molt Xisco.
6: No, és que la gent s'apunta... Ai, Xisco, vendré! I què feim, pues, tal. Bé, nosaltres per dia 20 de setembre tenim preparat per 1.100 persones.
1: Per 1.100?
6: Sí. 800 se posaran a la venda per la pàgina web.
1: La pàgina web és...
6: grupway.es. Se poden apuntar ja fa 3 o 4 dies.
1: I va. Ja se poden apuntar ara
6: exactament
1: mateix.
6: Què passa? Que hem de reservar pues, per la gent que hi haurà a la fira, per els nostres voluntaris, per les persones que actuen en nosaltres que puguin anar i per quatre convidats.
8: I era aquests convidats i tots aquests els has de donar un tiquet o no?
6: Ah, sí, és l'embatiu.
8: I no, els demanes 5 euros i veuràs com vendran tots. I els convidaràs
6: dic,
8: igual.
6: Convidats, no
8: i no són convidats.
6: Perdona.
8: Sí. No, convidats. I així, així vendran tots.
6: Perdona. Hi ha convidat que no pagaran...
8: No han de pagar.
6: Menys si m'ho entenem. Hi haurà 300 reserves per la gent que se vulgui apuntar de la fira,
8: sí,
6: que hauran de pagar com els sí altres, i després hi haurà convidats.
8: Sí.
6: Perquè es convida el grup vell.
8: Vale.
6: Com la gent, els col·laboradors nostres, els professionals nostres, el consell que ens apoya totalment, el govern que ens apoya, i aquesta gent, el govern els convida. El govern convida els que els apoyen. Igual que hi haurà na Maria, si vol venir, en les seves persones que han actuat allà, poden venir a menjar a l'Arròs Poble i no li costarà.
8: Són que és mateix.
6: Això és cosa que t'escomptaré tu.
8: Ja, potser t'ho dic.
6: Mostra.
8: M'entens? Potser t'ho dic.
1: Però està bé tenir el detall simbòlic de...
6: Dia 17, tanquen la pàgina.
1: Dia?
6: 17. Perquè en Biel ha de saber més o menys què va fer.
1: Per comprar gènere i tot?
6: 50 més, 50 menys, no això. Si mos sobrassin... puesto, dissabte i diumenge vendrem tiquets. Nosaltres dissabte de matí, dissabte hora baixa i diumenge de matí canviarem els tiquets sent que s'ha apuntat. Jo demostiqué que s'ha apuntat gent, perquè pugui anar a entrar. Com fem el castell, com fem el castell, com fem el lluit, pues el nostre equip de seguretat controlarà que només puguin entrar en el recinte allà on hi ha els arròs, la gent que dugui tiquet. Per tant, tots els convidats tindran tiquet.
8: Jo només m'ha de dir quin calderó he d'agafar, ja està.
6: Però els diré, que
1: has pres. Ha de ser grosset, eh?
6: Jo crec que tens la mala pensament que faltarà.
8: Perquè... faltarà que calderó.
6: Sí.
8: Segur.
6: Perquè... segons en David, la vegada que s'ha fet la fira fa molts anys...
1: Sí, més 13 a 14.
6: Sí. Hi van anar unes 50.000 persones. A més, tenen...
8: Poden compte... venir a menjar arròs també, 50.000, no passa res. Sí. Tranquil.
1: L'empresa és grossa.
8: Facis comptes.
6: Entenc. I...
8: agafarem un habanero de queixos habaneres que canta, però un habanero. Un habanera no, un habanero. No,
6: perdona, un habanera, una habanera que... és...
8: un habanero.
6: No diré perquè després me renya.
1: No pots dir-ho. No pots dir-ho.
8: Què és que no pot dir?
1: No, segons quines coses.
6: No m'ho deixo.
8: Per què?
1: Perquè avui en dia...
8: El tant, això, el tiraran.
1: Saps què passa? A Ràdio Murta no ho feim.
8: Què és que no ho feis?
1: No, nosaltres... Tant. Deixa'm en Xisco que digui el que vulgui.
8: Però no ens esteu.
1: Sí, no, que va. Nosaltres no. Però en els medis de comunicació, la gent està en la pell tan fina.
8: Una fina?
1: Estan els oferidits.
8: Escolta, Manu, a l'antiga o la moderna, un habanero és un prebacovent, no és una habanera.
1: Ah, molt bé.
8: Tanta pet tan fina, conyo. Un habanero és un prebacovent. I una habanera el que canta... una manera, eh?
6: Te dones compte el que ha de contar el president. Sapaga, no hi ha apartat de...
1: Tu com a president, que tens una nòmina molt potent...
6: Exactament, potentíssima.
1: Hombre, president, ja m'ho diràs. Presidente!
8: Ha estat un mes a la mare, tant Xisco.
6: Sí, m'he anat a descansar.
1: Ui, ara ja m'anava a ficar dins un jardí, anava a dir... No, pot ficar. El teu falcó.
8: No.
6: Un falcó tenc jo.
8: Un falcó.
1: Falcón Crest.
7: Sí. Falcón Crest.
6: M'agradava aquesta sèrie.
1: Molt bona.
7: Era bona.
1: N'Àngela Channing.
7: Sí.
1: Mira que era punyetera.
7: Era punyetera. Molt bona. Però boníssima. Petitona ella.
1: Punyetera veia.
6: Jo crec que J.R. m'agradava també.
1: Això no és sèrio. Això no és sèrio. Hem de recordar, Xisco, el que has dit, perquè apareix un detall sense massa importància, però és que han de dur plat. És a dir, la gent que faci... Exacte, perquè
8: fondo.
1: Pla fondo, cuera i tassó.
8: Sí. I una cosa molt important que en Xisco no diu és que l'arròs que feim, els aliats en poden menjar.
1: Ah, molt bé.
8: I la gent, perquè ve llevat, per mort de camp, molta gent intolerant al marisc,
1: sí?
8: També en pot menjar.
1: Quins ingredients du l'arròs? Que és arròs de carn? Què és?
8: Cada vegada que sigui, de verdura.
1: No, coño. Ara, com xerra que està, home, tio.
8: No.
6: Perdona, és de llum major.
1: Sí, ja, no, són llonguets, però som el llum major, tens raó. Però, mem, quins ingredients li poses? Va, anem a salivar tots un poc.
8: No, salivar, pollastre, costella i pato. I sipi.
1: Ah, i pato?
6: I pata?
1: No. Hem d'anar acabant, eh? Que no. Ja duim aquí mitja hora, però...
8: No hem començat encara.
1: No, però Anna Maria no. S'està fent ses
8: vaques. Has començat per la primera a cantar i ara ja estaria, però...
7: No,
8: ara que
7: Biel, tu continuo, jo t'he dit. Jo cantaria igual després, però tu digues el que hagis de dir. Això del pato no ho havia vist, no ho havia sentit cap vegada.
8: No.
7: No.
8: Sí.
6: Sí, jo me'n recordo que...
8: Sí.
7: A Serrat Poblet, sí. Ostres, no ho havia sentit.
6: En Jaume Font, que tenia restaurant...
1: Los Patos.
6: A Inca. Me'n recordo que amb un amic meu, un pare d'escamp, vam anar a menjar arròs poble, arròs d'ell, i però, bueno...
7: Ah, no ho
8: havia sentit. Sí, no...
6: Bé, quina cançó me'ls cantes?
7: La calma de la mà.
6: Ah, no l'he sentit mai.
7: Ah, quan jo tenia pocs anys. Té dos títols. Agafa el que vulguis.
6: Si ets jovenet, eh?
1: El segon títol sí que me sona.
7: Quan jo tenia pocs anys.
1: L'he escoltat cantada, podria ser per una Joana Pons de Menorca.
7: Sí, pot ser.
1: Podria ser, no?
7: Podria ser.
1: Biel Pepis, gràcies per estar amb nosaltres, perquè mira que ara que veurem...
8: El que vols pica és la cançó, altres.
1: Sí, sí.
8: Jo vull
1: que pigui... No,
8: dia 20, si vens, ja veurà el que te picarà.
1: Jo vull que me piqui l'arròs.
6: Perdona, no. Estan quebronet. No cert, perquè no l'hi llei panys, com comprendràs, que m'adú pinxos Com sap que més picant no m'agrada, o no em puc menjar, me do pinxo per fotre amb la cara.
1: Les banderilles aquestes.
6: Exacte.
1: Com se diuen, les gildes.
8: Aquest tampoc hi ha una gilda una hora. Banderilles. Pinxo, el riu pinxo.
1: Es de Palma, un pinxo maruno.
8: Es de Palma les diuen pinxo, banderilles.
6: Banderilles. Picant perquè no em mengi.
1: Això m'agraden. I com més coi millor.
6: En el Llorenga el mes li encanta, no?
1: Perquè això és un home, m'entens? Això és una conja, m'entens? Coent, fort.
8: És que l'home d'Orquí agrada tot.
6: Ja em veuré mon pare. A mi, Déu meu, defensant dels meus amics, que els meus amics ja me fan jo.
1: Aïda, senyors, fins aquí el programa d'avui.
6: Ha de cantar?
1: Sí, però ho acabarem escoltant Anna Maria. T'ha parit bé?
6: Va bé.
1: Xisco Bussà, president de Grucuell, gràcies.
6: Gràcies.
1: Aviel Pepis, bona feina.
8: Gràcies.
1: Fins aquí aquest programa Anna Maria Garcia, que mos canta així.
7: Ara us cantaré una manera que és La calma de la mà, oi, quan jo tenia pocs anys.

0: 3 Globes. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua 3 Globes.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Finestres de fusta. En sofred i la humitat és molt comú que s'inflin i que vos resulti difícil tancar-les. Per posar fi en aquest problema, poseu a la part inferior de cada finestra pols de talc. Així podreu obrir-les i tancar-les sense cap dificultat.

coneguem els nostres dites i refranys. Crieu cors i vos trauran els ulls. Se diu contra els desagraïts.

0: Montaña Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

0: Aquasport, piscinas e instalaciones deportivas. Les ofrece sus servicios para que usted pueda disfrutar de las mejores instalaciones deportivas y la más amplia variedad de diseño de piscinas, tanto para particulares como para profesionales de la hostelería. Aquasport, servicio especial de rehabilitación de piscinas, alicatados, fugas de agua, impermeabilizaciones. Modernice su piscina con Aquasport. Usted gana en inversión y en diversión. Aquasport Piscinas Exteriores e Interiores, spas y piscinas para hoteles, pavimentos deportivos, pistas de tenis, pádel. Consúltenos sin compromiso al 627-48-48-48. Aquasport, gran experiencia en el diseño y construcción de piscinas e infraestructuras deportivas. Recuerde nuestro teléfono, 627-48-48-48.
1: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
2: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam. Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Son Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Son Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
3: Mon marido es bonito.
4: Somos Martí, Vico Inco.
5: Me llamo Ángeles y os llamo de la Vileta.
6: Radio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
1: Hola, som en Dani Frontera.
2: Hola, Manu. I vols dir que t'estic? I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo encantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

Aquests són els nostres consells. Aplicar silicona. Si submergiu dins aigua tova el cartutx de silicona, després serà més fàcil d'aplicar.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
2: Coneguem les nostres dites i refranys. Primer és la que mia, que és gipó. Vol dir que el primer s'ha d'atendre en els parents que en els gestants.

0: Mira, soy Alfonso del Pont d'Inca.
1: Somos del Monte d'Escoll.
2: El meu nom és Coloma i telefon de Marratxí.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu, adeu, adeu.

Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que, molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut!

Aquests són els nostres consells. Que els xafes que no tornen negres. Evitareu que les carxofes tornin negres si un minut abans de cuinar-les les poseu dins aigua amb un pot de jugo verd. Aconseguireu un color molt atractiu.

coneguem les nostres dites i refranys. Cara d'ovella i arpes de llop. Se diu dels hipòcrites.

0: Zona Maria d'Escoll.
1: I Zona Maria de Llumajor.
2: Zona Maria Magdalena de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Cremallera que no cor bé. Si teniu una cremallera o una peça de roba que no s'obri bé, hi ha un consell molt senzill que farà que corri millor. Fregueu suaument tot el llarg de la cremallera amb un dit impregnat de vaselina. Feu que pugi i baixi un parell de vegades i ja estarà solucionat el problema.

Aquests són els nostres consells. Ho eres netes. Hi ha dies que esteu fent nets els vidres de les ueres tots els temps. Proveu aquest consell. Feu-los nets al dematí amb aigua i sabó. Aclariu i deixeu aixugar en soratge. Estaran tot el dia perfecte i sense pols.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té peus no digui coix. Vol dir que no han de murmurar dels defectes d'altres perquè també estem exposats.

0: Tània de Ciutadella. Som Geroni Batxiano, de Consell.
1: Naina Seguí, del Terreno, de Debara Cistell.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...